0: costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nacho Orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera, que asco.
10: Bollera,
11: la seda también funciona.
12: Marimacho, eso es porque no hacen igual. Depílate ya, ¿no? Es que te debería depilarte, es asco.
13: Marimacho.
14: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
15: Ser trans,
16: ser bisexual,
17: ser lesbiana,
18: ser gay
19: o ser no binari
20: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
21: A partir d'aquest 2026,
22: per un orgull sense límits.
23: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: la llum del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
7: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nurgul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira, qué asco.
10: Ollera, vete de aquí.
11: La seda también funciona.
12: Marimacho, eso es porque no se puede. Depilarte ya, ¿no? Es que te debería depilarte, estás asco.
13: Marimacho.
14: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
15: Ser trans,
16: ser bisexual,
17: ser lesbiana,
18: ser gay
19: o ser no binari
20: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
21: A partir d'aquest 2026,
22: per un orgull sense límits.
23: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat. Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva boca.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Kitchen, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Pep, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, man del dimoni.
2: Miro la meva boca.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El geni es fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororamà.
0: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
10: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
11: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
10: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.
11: Working 9 to 5, what a way.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
10: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
10: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28J, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nurgul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Collera,
10: la seda también funciona.
11: Marimacho, esto es porque no has probado.
12: Depilate ya, ¿no?
13: Que te debería depilarte,
14: marimacho.
15: ¿Por qué tan impoa lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
23: per un orgull sense límits.
24: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva boca.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Aquí xon, què fer?
0: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga.
13: Pep, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze. I quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
5: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: l'orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera,
10: la seda también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no se puede depilarte ya, ¿no? Es que te debería depilarte, es asco.
12: Marimacho,
13: ¿por qué tenim por a lo diferente?
14: Ser trans,
15: ser bisexual,
16: ser lesbiana,
17: ser gay
18: o ser no binari
19: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la
8: música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio.

0: publica radiosanquirsa.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirsa. Tastet de Radio Sanquirsa. En Tastet de Radio Sanquirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirsa.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit, Andreu Cistella, el Pauet,
7: Kitchen Café,
5: Contes de microbis,
8: La desfilada dels microbis,
5: Posem fil a la poesia, Viatgem pel món, Els contes del Pep, Jocs de falda i les nostres cançons.
9: Li diré a la meva mare,
10: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
10: Ves, quina gràcia.
11: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
12: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Snorkel és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Pollera,
10: la seda también funciona.
11: Marimacho, esto es porque no se lo depilate ya, ¿no? Ahora es que te debería depilar, te das asco.
12: Marimacho,
13: ¿por qué tenim por a lo diferente?
14: Ser trans,
15: ser bisexual,
16: ser lesbiana,
17: ser gay
18: o ser no binari
19: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTB i Cuplus.
23: Ahí vamos.

0: radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: nuestro orgullo es alegría, diversión, festa.
1: Pero també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira, qué asco.
10: Pollera,
11: la seda también funciona.
12: Marimacho.
13: Eso es porque no se puede depilarte ya, ¿no? Es que te debería depilarte, es asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tan impo a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
23: per un orgull sense límits.
24: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: publica radiosanquirza.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio.

0: A somnis dels anar.
1: Cada setmana Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

0: mai podré oblidar el dia que vaig veure la primera ecografia, o quan la mare dels meus fills em mirava somrient, vam sentir com el seu cor bategava lentament. La Carmeta va marxar al vespre i vaig aprendre que els avis són per sempre. Sent no s'acumula el capital.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
5: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
4: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
6: Miro la meva roba.
4: Andreu Cistella, el Pauet.
7: Ah, Kitchen Café.
4: Contes de microbis.
8: La desfilada dels microbis.
4: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
9: Li diré a la meva mare.
10: La Moixiganga.
4: Un programa presentat per Moisès Bru.
5: La Moixiganga.
10: Ves, quina gràcia.
11: Cada dimecres a 2:15 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
4: Benvinguts al Circ Petit.
12: Obre la porta, manca el dimoni.
6: Miro la meva bola.
12: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
13: El genís fa màgia, no miracles,
14: Doncs quin xororamà.
4: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
15: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
16: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
17: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
18: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
19: Perquè les...

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara?
3: Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm.
1: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tenga els ulls. A la tres creiem.
0: Els altres també. Un, dos, tres.
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerrer l'equip, va. Poquito menos aire arriba, bien.

un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: nostre orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira, qué asco.
7: Pollera,
10: la seda también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no has probado. Depilarte ya, ¿no? Es que te debería depilar, das asco.
12: Marimacho.
13: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
14: Ser trans,
15: ser bisexual,
16: ser lesbiana,
17: ser gay
18: o ser no binari
19: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Clica radiosanquirsa.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

crec la pols del que vaig passar. Ara hi penso molt, n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa.

més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passar, però vull fer les coses.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mollera, que asco.
10: Mollera,
11: la sera también funciona.
12: Marimacho, esto es para que no se ponga. Depílate ya, ¿no? Das asco. Que debería depilarte, das asco.
13: Marimacho.
14: ¿Por qué tenim por a lo diferent?
15: Ser trans,
16: ser bisexual,
17: ser lesbiana,
18: ser gay
19: o ser no binari
20: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
21: A partir d'aquest 2026,
22: per un orgull sense límits.
23: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí són, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva boca.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
11: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punicoma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
11: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
10: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: clica radiosanquirza.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits...
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
3: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
4: 28J, ven a celebrar.

0: Snorkel és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira, qué asco.
10: Bollera,
11: vete
10: a la
11: seda también funciona.
12: Marimacho, eso es porque no has probado. Depílate ya, ¿no? Es que te debería depilarte. Es asco.
13: Marimacho.
14: ¿Por qué tan impo a lo diferente?
15: Ser trans,
16: ser bisexual,
17: ser lesbiana,
18: ser gay
19: o ser no binari
20: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
21: A partir d'aquest 2026,
22: per un orgull sense límits.
23: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: la música. Una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
8: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
1: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
10: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: l'orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera, vete de aquí.
10: La seda también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no hacen igual. Depílate ya, ¿no? Es que te debería depilarte, es asco.
12: Marimacho.
13: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
14: Ser trans,
15: ser bisexual,
16: ser lesbiana,
17: ser gay
18: o ser no binari
19: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no.

0: a sofrir.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
2: Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
3: Poblejant.
4: Som a tot el país.
3: Poblejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: I a la teva ràdio.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

sí. Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.

0: busco perquè sempre més endins, descobrint sorolls que no vull sentir. Penso massa per volar, a l'intent de deixar-me portar. Busco i rebusco, però és que sóc així, preguntant-me tot, vaig tibant del fil. M'he anat descobrint, m'he anat descosint.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
2: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
3: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
4: 28J, ven a celebrar.

0: Snorkel es alegría, diversión, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia a hombres.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera,
10: la seda también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no has probado. Depílate ya, ¿no? Ahora que te debería depilarte, es asco.
12: Marimacho.
13: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
14: Ser trans,
15: ser bisexual,
16: ser lesbiana,
17: ser gay
18: o ser no binari
19: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
5: sempre al teu costat.

0: Crònica, radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by, it's all taking and no giving. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
1: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Radio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
3: miro la meva boca,
1: Andreu Cistella, el Pauet,
4: aquí xon, què fer?
1: Contes de microbis,
5: la desfilada dels microbis,
1: posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare,
7: la Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
12: Després de la tormenta viene el arcoíris.
13: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana, odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera,
10: la cera también funciona.
11: Marimacho, eso es para que no se ponga.
12: Depílate ya, ¿no? Das asco.
13: No debería depilarte, das asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
23: per un orgull sense límits.
24: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LLTB i Cuplo.
25: Clica radiosantquirze.cat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
1: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
0: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
1: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
0: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
2: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
3: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
4: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
5: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze...

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Pollera, vete a la
10: trasera también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no has jugado.
12: Depilate ya, ¿no? Das asco.
13: Te debería la depilarte, das asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
3: per un orgull sense límits.
23: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Quirze, radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: la música. Una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: El orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira, qué asco.
10: Pollera, vete a la
11: seda también funciona.
12: Marimacho, eso es porque no has probado. Depílate ya, ¿no? Es que te debería depilarte, es asco.
13: Marimacho.
14: ¿Por qué tan impo a lo diferente?
15: Ser trans,
16: ser bisexual,
17: ser lesbiana,
18: ser gay
19: o ser no binari
20: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
21: A partir d'aquest 2026,
22: per un orgull sense límits.
23: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Clica radiosantquirze.cat. Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bo.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Aquí xon, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Pep, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
2: Miro la meva bola.
1: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
8: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororamà.
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: L'orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana, odia a hombres.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera, que asco.
7: Bollera,
10: la seda también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no has probado. Depílate ya, ¿no? Es que te debería depilar, das asco.
12: Marimacho.
13: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
14: Ser trans,
15: ser bisexual,
16: ser lesbiana,
17: ser gay
18: o ser no binari
19: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Sanquirsa, radiosanquirsa.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
11: Ràdio Sant Quirze.
12: Sempre al teu costat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Operación Orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera, vete de aquí.
10: La seda también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no has probado. Depílate ya, ¿no? Es que te debería depilar, das asco.
12: Marimacho.
13: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
14: Ser trans,
15: ser bisexual,
16: ser lesbiana,
17: ser gay
18: o ser no binari
19: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: publica radiosanquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, John, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia. Viatgem pel món. Els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.

0: clica radiosanquirsa.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio.

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
5: Per una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera, que asco.
10: Bollera,
11: la seda también funciona.
12: Marimacho,
13: eso es porque no has probado.
14: Depilarte ya, ¿no? Es que te debería depilarte.
15: Es asco.
16: Marimacho.
17: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
18: Ser trans,
19: ser bisexual,
20: ser lesbiana,
21: ser gay
22: o ser no binari
23: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
24: A partir d'aquest 2026,
25: per un orgull sense límits.
26: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosanquirsa.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosanquirsa.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz.

0: volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: L'orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera, que asco.
10: Bollera,
11: la seta también funciona.
12: Marimacho. Eso es porque no has jugado.
13: Depilate ya, ¿no?
14: Es que te debería depilarte.
15: Es asco.
16: Marimacho.
17: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
18: Ser trans,
19: ser bisexual,
20: ser lesbiana,
21: ser gay
22: o ser no binari
23: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
24: A partir d'aquest 2026,
25: per un orgull sense límits.
26: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
3: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio
2: Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
5: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
6: La suma de tots els nostres gestos

0: pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
0: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
2: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera, que asco.
7: Bollera,
9: vete a
10: la
9: aire.
10: La cera también funciona.
11: Marimacho. Eso es porque no
12: has depilate ya, ¿no? Das asco.
13: Debería la depilarte, das asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
4: o ser no binari
13: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
6: A partir d'aquest 2026,
3: per un orgull sense límits.
12: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet Radio de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya.

0: Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.
1: Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Pollera, vete a la
10: trasera también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no has probado. Depilate ya, ¿no? Das asco.
12: Te debería la depilarte, das asco.
13: Marimacho.
14: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
15: Ser trans,
16: ser bisexual,
17: ser lesbiana,
18: ser gay
19: o ser no binari
20: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
21: A partir d'aquest 2026,
22: per un orgull sense límits.
23: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosanquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
8: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
8: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
9: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio
0: Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Snorkel és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Ollera, vete a la
10: trasera también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no se puede depilarte ya, ¿no? Es que te debería la depilarte, es asco.
10: Marimacho.
12: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
13: Ser trans,
14: ser bisexual,
15: ser lesbiana,
16: ser gay
17: o ser no binari
18: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
19: A partir d'aquest 2026,
4: per un orgull sense límits.
10: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nurgul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera, que asco.
7: Bollera,
10: la seda también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no has probado. Depilarte ya, ¿no? Es que te debería la depilarte, es asco.
12: Marimacho.
13: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
14: Ser trans,
15: ser bisexual,
16: ser lesbiana,
17: ser gay
18: o ser no binari
19: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
8: l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira que asco.
10: Ollera.
11: La seda también funciona.
12: Marimacho. Eso es porque no se puede
13: depilarte ya, ¿no? Es que te debería depilarte. Es asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
23: per un orgull sense límits.
24: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Snorkel és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira, qué asco.
7: Ollera, vete a la
10: trasera, también funciona.
11: Marimacho.
12: Eso es porque no se puede depilarte ya, ¿no?
13: Es que te debería la depilarte, es asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
23: per un orgull sense límits.
24: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, John, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: todo. Tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet Radio de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio San Quirze.
1: Tastet Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
2: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
3: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
2: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
3: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
5: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
4: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.